Arriba de Bacarri, que els nens de l'au estan abandonant la cobertura. Arriba i l'Horta, que ho era Bacarri, de Bacarri, que ara te ve a Arcela. En bona que era que te dius, no s'ha de castella a la horrela. Et amen d'Arnoni, amb rinyat, que ens sube de la cobertura.